0: PP contra Amazon, per suposat fals testimoniatge davant la Comissió d'Investigació del Congrés. Els socialistes sostenen que l'expresident va mentir sobre les seues quidraes, els seus moviments el dia de la riuada i quan va saber que hi havia persones mortes. La Fiscalia volarà analitzar si aquestes declaracions van ser rellevants per a la investigació. Per cert, que el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, assisteix a aquestes hores en el Campello, a la província d'Alacant, a la presentació dels nous tramvies del tram d'Alacant i de les activitats organitzades amb motiu de la Setmana de la Mobilitat i el Dia Sense Cotxe. Seguim a Alacant, però ho fem en pàgina de successos. Agents de la Policia Nacional han detingut a un home de 49 anys sobre el que pesava una ordre europea de detenció dictada per les autoritats d'Àustria per un delicte de tràfic de drogues. El fugitiu va ser declarat culpable de subministrar il·legalment estupefaents a altres persones en una quantitat que superava en més de 15 vegades el límit establert. I d'altra banda, la Guàrdia Civil ha detingut a una persona de 63 anys després de trobar i desmantellar una plantació de marihuana en un immoble de la localitat d'Oliva, a la província de València, en el qual, a més, han confiscat 17 quilos de droga. I l'oceanogràfic ha lamentat la mort de Gili Vin, una de les belugues que va arribar a les seues instal·lacions el 27 d'agost des de Canadà.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Que lo sepas, tu perro ronca, siempre tiene hambre, es caprichoso, testarudo y tiene su propio lado del sofá. Bueno, por algo dicen que las mascotas se parecen a sus dueños. Escucha Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez, los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
3: Estás escuchando Más de Uno en Onda.

0: Bona vesprada. Les tres associacions de víctimes de la Dana es concentraran dilluns que ve davant del Congrés dels Diputats a Madrid amb motiu de la compareixença de l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, davant la Comissió d'Investigació del Congrés. Les associacions estaran de 10:30 a 11:30 coincidint amb l'arribada de l'expresident. Posteriorment tornaran a concentrar-se durant la compareixença prevista per al mateix dia de l'exsecretari autonòmic d'Emergències durant la riuada Emilio Arueso. Per cert, que l'Associació de Víctimes Dana 29 d'octubre celebrarà el proper 31 d'octubre en el Teatre Thalia de València la primera edició dels Reconeixements Memòria, un acte en el qual es reconeixerà els meteoròlegs Victoria Rosselló i José Ángel Núñez i els escriptors Carmen Amoraga i a Maxi Roldán, autors del llibre Llàgrimes de Fang. Aena ha licitat per 10,7 milions d'euros el contracte per a iniciar ja la remodelació i ampliació de l'aeroport de València. I sàpiguen també en pàgina de successos que la Guàrdia Civil ha detingut a una dona de 52 anys a la qual se li atribueix un delicte de robatori de joies valorades en 20.000 euros en diferents localitats de, en diferents domicilis, perdó, de la localitat de Xert a Castelló de la Plana. L'actuació es va iniciar arran les denúncies presentades precisament per tres veïnes que van manifestar la sustracció de diverses joies i diferents peces també a l'interior dels seus domicilis.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Onda Cero València, 101.2 i 90.9 FM.

0: X, María José i Diego, mare i fill, estaran disparant. Crec que són 40, se quedan el 45, si no, més menys. Uh-huh. Esta serà l'edició 46, si no recorde mal, i la intenció és anar avançant, avançant, i a veure si en un moment se recuperen esos tres dispars que se feien antigament, no? Però bueno, me pareix una notícia important, que poquet a poquet València vaig avançant també. Se va ajuntar esa bona notícia en l'altra bona notícia, i és que ja està el calendari per ahí del Festival Internacional, del Simpòsium. El simposio serà el 12 d'octubre, és la presentació, la puesta de largo. Agarreu-se machos, 12 d'octubre se presentarà el Simposi Internacional de Pirotècnia. 13 d'octubre l'alcaldessa quedarà a la Fallera Major de València. 14 d'octubre el simposio estarà en marxa i estarà en marxa tot, i se ficarà en marxa tota la màquina i serà la proclamació de la Fallera Major de València. Dilluns, dimarts, dimecres, dijous es portaran les maquetes al nou centre i divendres s'arrencarà la festa per a tots. Ja estarà la festa per a tots. Primer acte de la Fallera Major de València, primer acte de la Fallera Major infantil, Simposi Internacional de Pirotècnia. Fin de setmana sí que explota València. Totes les de la llei. De fet, el 12 serà Carmen la que inaugure el simposi i el 13 serà, o sigui, el 13-14 la Fallera Major de València que nombre no tindrà temps d'anar al simposi, però en algun moment apareixerà.
1: Clar.
0: Però possiblement inaugure Carmen i clausure Antoñita, la fantàstica, no va ser un nom així, perquè, claro, no, estan totes no, ahí no. Les coses en tot l'alto.
1: Antoñita, no n'hi ha ninguna que sigui Antoñita, no?
0: Imagina't que ara n'hi ha una que diuen Antoñita, la filla de Conchín, la fantàstica, eh?
1: No.
0: I està dient, mamà, què vaig a ser, Antoñita, la fantàstica? Mira que moltes vegades, avui en dia no te pots, perquè, claro, en tant de pseudònimo i tant de Instagram
1: sí,
0: i tal.
1: Sí. Esperem,
0: bueno,
1: esperem
0: si
1: que no.
0: Si existís entre les Antoñita, la fantàstica, jo no sé res.
1: No sabem res.
0: No té il·lusiones, que barbaritat. I ahir me passi per el Congrés.
1: Sí.
0: En Càting i també tens de passar per el Congrés i, bueno, pues estiguem un rato allí viendo les votacions, etc, etc. Les novetats en el Congrés, jo n'hi hagué moltes coses, jo me quedé només, així no ho publicarem nosaltres. Uh-huh. S'aprova la creació del bunyol de platí.
1: Ojo,
0: a ti que te agraden estas cosas.
1: A mí me encantan estas cosas.
0: Tú no vas
1: coses.
0: A plegar ni de coña.
1: ¿Por qué?
0: ¿Tú quién tens?
1: Yo tinc el buñol de oro.
0: Este va a pinde ahí. El de platí son 50 años.
1: Yo te voy a enseñar.
0: 50 años, creo que son 50. Sí, sí.
1: Aún está, le vais a hacer una foto fa poqueta que él tenía ahí guardada.
0: Y después el concurso de lleve dolor a pena, se incorpora oficialmente a la lista de actos festivos de Falles, no prospera la propuesta de sustituir Falleras Mayores de Valencia por representantes mayores de Valencia, la enmienda ahí se acaba en 100 votos en contra, uno a favor y dos abstenciones. Y también se rechaza sustituir el concurso de lleve dolor a pena por uno municipal y eliminar el del llistat de actividades, los homenajes de Serrano, Tous y Segrelles. Uh-huh. Bueno, creo que son 50... No tot el món va aconseguir el de platí aixina, perquè sí, eh? Ja te ho dic jo, no va ser fàcil.
1: Jo crec que
0: sí, si tinc salut jo sí que plegaré, perquè jo el de brillants, el de fulles, el de brillants, jo el tinc des de l'any... ...2010. A mi me'l fica piti. Mm-hmm. Tinc el de brillants, jo el tinc 16 anys, el de brillants, o sea que...
1: Jo estava buscant el meu, però ara no el trobo, perquè te vaig fer una foto fa poquet.
0: Pues el de platí s'aprova. Para eso se ha hecho, para que no se retire la gente, dice Lorenzo Miguel. Es que los comentarios también son... ¿Cuántos años para el de platino? Me imagino que 10 años después del de fulles se vería. Pues no. 50 años de fallero, digo en per así. 50 años de fallero.
1: Mm.
0: 50 això anys són... de fallero, sensat, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Una cosa es como fallero, otra cosa es como fiero con comisión mayor. Dicen por aquí. Claro. Tal, bla, bla, bla, bla. Entonces ahora los de brillante ya no los dará la Fea Mayor de Valencia. Me tocan 2 años y a toda esta gente que tiene brillantes hace 1000 años sigue siendo fallero, los dará tal igual. Amore, es divertido, ¿no? Otra recompensa por pagar cuota, deberían de cambiar. No sé, sé moltes coses, però bueno, que n'hi ha molta festa també en els pobles, que seguisquen, que n'hi ha molta festa en els pobles. On anem a dinar?
1: Pues a Jardines de Bacay mateixa, no?
0: Però en Isaac o en Xerxi? En Xerxi no.
1: No, en Xerxi no, que no pot en Isaac, va, que esta setmana l'hem tingut algun dia malet perquè recupere
0: no
1: forces,
0: panxa,
1: una bona paella. ¿Eh?
0: ¿En esa pancha y Sergi?
1: No, que no pot, he dit.
0: Ah.
1: Yo no sé cómo se irá en esa pancha. Jardines de Bacay, que anem a dinar allí. Boro, bon cap de setmana, el dilluns mos contes més. La travessia, ala, bon viatge, bon voyage. I en tots els idiomes, t'ho diria, però ara no m'eixen. Cuando que continuen amb esports i després amb informatius. A les 2:30 tornament Comunitat Valenciana en la Onda, en un especial sobre innovació i tecnologia amb la xarxa d'Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana, amb Reddit. Que tinguem bona vesprada. Adéu.

0: Más de uno, Noticias Comunidad Valenciana. Amparo Piqueres.
1: La Fiscalia del Suprem demana al TSJ València l'acte que va rebutjar investigar Amazon per la seva gestió de la dana. Bona vesprada. Carlos Mazón compareix per segona vegada el proper dilluns en la Comissió d'Investigació del Congrés i allí estaran també les associacions de víctimes mortals concentrades. En seguida ampliem este i altres assumptes que avui divendres són notícies a la Comunitat Valenciana. El control tècnic està Isaac Sancho. Comencem. La Fiscalia del Tribunal Suprem ha demanat al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat l'acte en el qual va rebutjar investigar a l'expresident Carlos Mazón per la seva gestió de la dana del 24. La petició s'emmarca en la querella presentada pel PSPB contra Mazón per suposat fals testimoniatge davant la Comissió d'Investigació del Congrés. Ramon Pérez.
2: Els socialistes sostenen que l'expresident va mentir sobre les seues telefonades, els seus moviments el dia de la barrancada i sobre quan va saber que hi havia morts. La Fiscalia vol analitzar ara si aquestes declaracions van ser rellevants per a la investigació. Precisament les tres associacions de víctimes de la dana es concentraran dilluns que ve davant el Congrés dels Diputats amb motiu de la segona compareixença de l'expresident Carlos Mazón davant la Comissió d'Investigació de la dana. També ho faran durant la compareixença així mateix dia de l'exsecretari autonòmic d'Emergències durant la barrancada, Emilio Arueso.
1: I si hi ha una cosa en la qual venen insistint estos quasi dos anys les associacions de víctimes de la dana és en la necessitat de continuar parlant de lo ocorregut. Núria Moreno.
3: Per a preservar la memòria dels qui no estan, per a continuar reclamant justícia i per a continuar abordant què va ocórrer el 29 d'octubre de 2024, posant el focus també en els fenòmens extrems i el canvi climàtic, han organitzat esta vesprada amb l'entitat Cor de Terra una jornada en la Rambleta de València. Pep Giner és membre de l'associació.
4: És una jornada de recolzament a les associacions de víctimes de la dana. Porten dos anys treballant sense parar, d'una forma molt solvent, que és un treball molt dur perquè es conega la veritat i es faci justícia.
3: Contar també que l'associació Víctimes Mortals d'Anna celebrarà el 31 d'octubre en el Teatre Thalia de València la primera edició dels reconeixements en memòria, amb el lliurament de tres reconeixements als dos meteoròlegs, Victoria Rosselló i José Ángel Núñez, i a Carmen Amoraga i Maxi Roldán, conjuntament com a autors del llibre Làgrimes de Barro.
1: I UGT avui ha guardonat a les tres principals associacions d'afectats per la dana pel seu compromís amb els valencians després de la tragèdia. El sindicat també ha reconegut el treball de la doctora Anna Lluch durant l'acte al qual ha assistit el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, informa Amparo Sánchez.
5: Les portaveus de les associacions Mariló Gradolí, Rosa Álvarez i Elisabet González han agraït el reconeixement que afirmen que es dona força per a seguir avant.
6: Que es un reconocimiento a una lucha ciudadana que compartimos con el movimiento sindical y que es luchar por los servicios públicos, por tener más seguridad, por continuar trabajando por la memoria de nuestros familiares.
7: Y porque nos sigan apoyando en la red estatal de apoyo a las víctimas de la dana, porque como hemos vuelto a ver esta última vez, el SALER volvió a sonar tarde y mal. Tenemos que seguir peleando.
5: Álvarez assegura que visitarà la zona dana per a conèixer el procés de recuperació enfront de les crítiques que les associacions reben per part d'alguns partits.
8: El Partit Popular a tot arreu fa el mateix, dispara fonamentalment contra les associacions, contra les persones que estan reclamant els seus drets, en alguns casos drets relacionats amb les persones que han perdut o amb els béns que han perdut, que estan demanant justícia, que estan demanant reparació i, per tant, nosaltres les hem donat tot el nostre suport.
9: Volver a casa con Conforama y sus días sin IVA es mucho más fácil. Sofás, colchones, muebles, todos sin IVA. Precios sin IVA solo del 18 al 22 de septiembre. Conforama.
10: Elige transporte público. Muévete para llegar donde quieres. Conecta con lo que importa. Comparte una forma más sostenible de moverte. 22 de septiembre, día sin coche, transporte público gratuito. Muévete, conecta, comparte. Semana Europea de la Movilidad. Generalitat Valenciana.
1: Compromís ha portat a l'Agència Valenciana Antifrau l'entrada valorada en 21.000 euros que el president de la Generalitat Valenciana, Juan Fran Pérez Llorca, hauria rebut de la Real Federació Espanyola de Futbol per assistir a la final del Mundial de Nova York.
3: La coalició considera que podria existir un conflicte d'interessos ja que els pressupostos de la Generalitat per a 2026 inclouen per primera vegada dos partides per a la federació per un total de 90.000 euros. Isaura Navarro, de Compromís.
11: És a dir, una coincidència molt, molt curiosa.

0: La Real Federació Espanyola de Futbol apareix en els pressupostos de Pérez Llorca al mateix temps que li regalen a l'únic president autonòmic li regalen l'entrada per a la final del Mundial. Quina casualitat. I tot això ni apareix en l'agenda del president ni en els regals rebuts.
1: I també sobre les ajudes que investiga l'agència antifrau i que van ser concedides a UGT per a celebrar en 2021 a València el seu congrés confederal, el seu secretari general Pepe Álvarez ha dit avui que van assumir el 5% de les despeses.
2: El que quiera informarse de cómo y de qué manera se hizo el congreso y cómo se pagó y cuánto costó, solo tiene que ir a la página web de la UGT. Un 5% de los gastos a los que hizo frente la Comisión Ejecutiva Confederal, sin contar los gastos de los invitados ni de las delegaciones, es lo que ha cubierto las subvenciones que hemos recibido.
1: I polèmica també amb la Policia Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana per les dietes dels agents desplegats durant l'incendi de la Vall d'Uxó. Els sindicats Jupol i UFPB denuncien que van treballar durant més d'una setmana amb jornades de fins 13 hores sense cobrar les dietes de manutenció sol·licitades Castelló. Juanjo Tobar.
3: Segons el secretari provincial de Jupol, Sebastián Gómez, l'explicació que van rebre va ser que, com durant el dispositiu es van repartir entre pans, pagar a més la dieta suposaria una duplicitat.
4: La comissaria, quan se enteró que no se habían dado bocadillo, dijeron que ya nos andaban, no nos daban a dar un soporte de dietas económico que nos correspondía. Hicimos un escrito y aún así dijeron que no iban a darnos la retribución económica que nos correspondía. Bocadillos, además, que venían con pan súper elástico haber estado al sol y... Se puede imaginar uno lo que es cuando el bocadillo está dándole el calor.
3: Els sindicats reclamen que s'abonen les dietes de manutenció a més de 30 agents implicats.
1: I a Saja Alacant demana al Ministeri d'Agricultura una reunió urgent davant l'escalada que està experimentant el preu del gasoli agrícola. Xifren eixa pujada en un 48% respecte a ara fa un any.
5: Volen traslladar-li al ministre Lluís Planas la necessitat de mantindre les ajudes econòmiques actuals i aprovar-ne de noves. El president de Saja, José Vicente Andreu, explica que Alacant n'és una de les zones més perjudicades.
6: Alicante lidera la subida del precio del gasóleo agrícola, 48 céntimos en las últimas semanas de incremento. Una situación que va a llevar a muchos agricultores a tener que parar sus tractores y su actividad. Cultivos como el cereal o el olivar van a ser uno de los más afectados.
1: I Alacant rep d'ací el diumenge uns 21.000 creueristes en 6 vaixells amb un impacte a la ciutat de 4,2 milions d'euros. No obstant això, per a quasi 20 col·lectius i associacions veïnals, és un exemple més de la pressió turística que pateix la ciutat. Alacant, Juan Carlos Fresneda.
7: Sí, por eso han convocado para mañana sábado una manifestación bajo el lema Alicante al límite, menos negocio y más vida. Piden un cambio del modelo turístico y denuncian que el actual genera empleo precario y la saturación de los servicios públicos de los vecinos. David Yáñez es uno de los portavoces.
8: Este gran motor económico lo que ha producido es desabastecimiento en los servicios públicos y salarios indignos. Por ello reclamamos que la ciudad deje de estar supeditada a intereses económicos.
7: Denuncian, por ejemplo, que la limpieza no llega a los barrios periféricos porque se centra en las zonas turísticas o que el transporte urbano es insuficiente porque los autobuses o tranvías están siendo usados por los foráneos.
1: I la Generalitat proposa a l'automobilística xinesa Geely que treballarà amb Ford Almussafes a partir de 2021 i replicar el model de col·laboració que el govern valencià està duent a terme amb Volkswagen a Sagunt. La consellera d'Educació és Carmen Ortí.
9: Són empreses punteres amb unes tecnologies de les quals nosaltres podem aprendre molt i ells també poden aprendre molt de nosaltres. I clar, va en aquesta línia, en preparar el nostre alumnat per al món de l'ocupació del futur.
1: I en 2025 es van diagnosticar 24.000 casos d'Alzheimer en la Comunitat Valenciana. Les organitzacions de pacients i familiars amb motiu del Dia Mundial el 21 de setembre volen avui també denunciar la situació d'abandó institucional a la qual asseguren es van veure abocades milers de famílies que no poden assumir el cost econòmic de cures i innovacions mèdiques. En quant a l'horatge, la Comunitat Valenciana tindrà este cap de setmana intervals nuvolosos amb ruixats localment forts en el litoral sud de València i nord d'Alacant avui divendres, on es manté, recordem, l'alerta groga en el litoral sud d'Alacant per pluges. Demà dissabte es podrien registrar també tempestes en el litoral nord de València i sud de Castelló. Temperatures sense canvis. Arribem a les 2. Adeu.
10: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: Si hi ha un lloc de la Comunitat Valenciana en el que, al tancar els ulls, viatgem milers d'anys a l'instant, és, sens dubte, Morella. En el cor de la comarca dels Ports, a l'interior de Castelló, per la ciutat emmurellada han passat des dels ibers, celtes i grecs, fins romans, cartaginesos i àrabs. Tots ells la van escollir per ser escenari de les seves aventures. I és poc d'estranyar, la ciutat emmurellada presumeix de ser un dels pobles més bonics d'Espanya. Situada en una elevació rocosa, com una fortalesa vigilant, el municipi, abraçat pels seus murs i rodejat per muntanyes, està coronat pel seu castell. Reconegut com una de les fortificacions més imponents del Mediterrani i modificat pel pas de les diferents civilitzacions assentades ací al llarg dels segles, l'estructura construïda aprofitant la pròpia roca natural ha estat habitada de forma ininterrompida des del tercer mil·lenni abans de Crist. El seu voltant deixa, a més, un tresor de deixalles del Neolític, l'edat del bronze i de ferro. L'espectacularitat de la capital dels ports continua pels seus empinats i estrets carrers de pedra, les seves cases i places i l'imponent basílica arxiprestal de Santa Maria la Major, un univers ple d'art tant en la seva façana com en l'interior. Construïda entre els segles XIII i XIV, aquesta joia del gòtic destaca per les seves dues portes exteriors, la dels apòstols i la de les verges, una imponent escena del juí final i un monumental orgue amb més de 300 tubs. I la vida ja reinava en Morella molt abans de que la humanitat fora tal. En 2023, Morella va entrar en l'Olimp paleontològic a nivell mundial després de descobrir un dels dinosaures més grans d'Europa, el Garumbatitan morellensis, un sauròpode que fa més de 122 milions d'anys caminava ja per la península amb unes dimensions colossals. Podia arribar als 25 metres de llarg i 11 d'alt. Les restes es troben en el jaciment de Sant Antoni de la Vespa, en ple cor dels ports. Muralles, castells i vestigis mil·lenaris, dinosaures, però el patrimoni material no és l'únic tresor de Morella. Cada 6 anys la ciutat trau a lluir les seves millors gales per a celebrar el sexenni. Què hi ha del seu origen? Doncs la història diu que el 14 de febrer de 1673 les autoritats civils de la ciutat emmurellada, a petició del mateix poble, van jurar un vot a la Verge de la Vall Ivana en símbol d'agraïment, després de lliurar-se d'una terrible plaga de pesta l'any 1672. El vot consistia en el compromís de celebrar un solemne novenari cada 6 anys en honor a la patrona.
1: Onda Cero València,

0: solo hasta el 19 de septiembre. Ven a los Flash Days. Estamos cerca de ti en Valencia, Alcira, Paterna, Sagunto y Gandía. Visítanos. Ven a Ocasión Plus.
1: Cap de setmana gastronòmic a Llombai. Dissabte 26 de setembre, per la vesprada, tasta vins amb maridatge i degustació.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: La Dana torna a la portada informativa amb nous moviments judicials i amb nous actes de record i de protesta convocats per les víctimes de la barrancada. Víctimes que dilluns es concentraran davant el Congrés dels Diputats perquè allí compareixerà per segona vegada Carlos Mazón. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. El que també ha tornat a la portada ha sigut la polèmica per la presència de l'actual president de la Generalitat a la final del Mundial de Futbol de juliol. Ara contem per què i estarem també a Alacant, on el veïnat es manifestarà demà davant la presència desmesurada de creueristes a la ciutat. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem.
2: Volver a casa con Conforama y sus días sin IVA es mucho más fácil. Sofás, colchones, muebles, todos sin IVA. Precios sin IVA solo del 18 al 22 de septiembre. Conforama.
3: Elige transporte público. Muévete para llegar donde quieres. Conecta con lo que importa. Comparte una forma más sostenible de moverte. 22 de septiembre. Día sin coche. Transporte público gratuito. Muévete. Conecta. Comparte. Semana Europea de la Movilidad. Generalitat Valenciana.
0: La brújula Comunitat Valenciana.
1: Moviments a la investigació judicial de la Dana. La Fiscalia del Tribunal Suprem demana al Tribunal Superior de Justícia valencià l'auto amb el qual va rebutjar investigar l'expresident de la Generalitat Carlos Mazón per la seva gestió a la Dana. Una petició que s'emmarca concretament en la querella presentada pel Partit Socialista contra Mazón per presumpte fals testimoni davant la Comissió d'Investigació del Congrés dels Diputats. Amparo Piqueres.
4: Els socialistes sostenen que l'expresident va mentir sobre les seues quidraes, els moviments el dia de la riuada i quan va saber que hi havia persones mortes. La Fiscalia vol analitzar ara si aquestes declaracions van ser rellevants per a la investigació. Precisament les tres associacions de víctimes de la Dana es concentraran dilluns que ve davant del Congrés dels Diputats amb motiu de la compareixença de l'expresident Carlos Mazón davant la Comissió d'Investigació. També ho faran durant la compareixença el mateix dia de l'exsecretari autonòmic d'Emergències en la Comunitat durant la riuada, Emilio Argüeso.
1: Sí, hi ha una cosa a la qual venen insistint estos quasi dos anys ja les associacions de víctimes de la Dana, i cosa és la necessitat de continuar parlant d'allò ocorregut. Núria Moreno.
5: Per a preservar la memòria dels qui no estan, per a continuar reclamant justícia i per a continuar abordant què va ocórrer el 29 d'octubre de 2024, posant el focus també en els fenòmens extrems i el canvi climàtic. Per això han organitzat esta vesprada amb l'entitat Cor de Terra una jornada en la Rambleta de València. Pep Giner és membre de l'associació.
6: És una jornada de recolzament a les associacions de víctimes de la Dana. Porten dos anys treballant sense parar, d'una forma molt solvent, que és un treball molt dur perquè es conega la veritat i es faci justícia.
5: Contar també que l'associació Víctimes Mortals Dana 29 d'octubre celebrarà el 31 d'octubre en el Teatre Talia de València la primera edició dels reconeixements Memòria, amb el lliurament de tres reconeixements als dos meteoròlegs, a Victòria Rosselló, cap de meteorologia

0: Dia d'Apunt per la seva labor informativa, a José Ángel Núñez, cap de climatologia de l'AEMET en la Comunitat Valenciana, per la seva contribució al seguiment i alerta de fenòmens meteorològics, i a Carmen Amoraga i Maxi Roldán conjuntament com a autors del llibre Làgrimes de Barro. Per cert, esta vesprada i demà dissabte a Paiporta, nova edició del Festival Som Paiporta, una cita cultural, musical i solidària amb tallers de prevenció davant emergències. El 20% del recaptat es destinarà a protecció civil en forma de material i equipament.
1: UGT ha guardonat avui divendres les tres principals associacions de víctimes de la Danel. Sindicat també ha reconegut el treball de la doctora valenciana, l'oncòloga Anna Lluc, durant un acte del sindicat, com dèiem, al qual ha assistit el seu secretari general, el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez. Amparo Sánchez.
2: Les portaveus de les associacions Marilo Gradolí, Rosa Álvarez i Elisabet González han agraït el reconeixement que afirmen es dona força per a seguir avant.
3: Que és un reconeixement a una lucha ciudadana que compartim con el moviment sindical i que és luchar por los servicios públicos, por tener más seguridad, por continuar trabajando, por la memoria de nuestros familiares.
4: Y porque nos sigan apoyando en la red estatal de apoyo a las víctimas de la Dana, porque como hemos vuelto a ver esta última vez, el SALER volvió a sonar tarde y mal. Tenemos que seguir peleando.
2: Álvarez assegura que visitarà la zona d'Anna per a conèixer el procés de recuperació enfront de les crítiques que les associacions reben per part d'alguns partits.
5: El Partit Popular a tot arreu fa el mateix, dispara fonamentalment contra les associacions, contra les persones que estan reclamant els seus drets, en alguns casos drets relacionats amb les persones que han perdut o amb els béns que han perdut, que estan demanant justícia, que estan demanant reparació, i per tant nosaltres les hem donat tot el nostre suport.
2: Ha reiterat que és necessari que després del succeït les llums continuen enceses i mostra el suport als afectats.
1: La Generalitat demana a AEMET una revisió dels actuals llindars de les seues previsions i models d'avís de pluges i tempestes. Considera el portaveu del govern valencià, Miguel Barrachina, que caldria ser més precís en les quantitats i en les zones previstes després, sobretot, de les fortes tempestes tingudes esta setmana.
6: Pedirle al gobierno de España que actualice las previsiones que hace AEMET. Los márgenes con los que se actúa, que son mucho más exigentes para cambiar la situación de las alertas en la Comunidad Valenciana que en el resto de territorios, debieran, entendemos, adecuarse a la nueva realidad de las lluvias en toda España.
1: I una qüestió més sobre emergències. Els sindicats Jupol i UFP denuncien que els agents de la Policia Nacional que van treballar durant més d'una setmana a l'incendi forestal de la Vall d'Uixó, amb jornades fins i tot de 13 hores, no han cobrat, i aquests agents no han cobrat les dietes de manutenció compromeses. Onda Cero Castelló, Juanjo Tobar.
7: Segons el secretari provincial de Jupol, Sebastián Gómez, l'explicació que van rebre va ser que, com durant el dispositiu es van repartir entre pans, pagar a més la dieta suposaria una duplicitat.
8: La comissaria, quan se enteró que no se habían dado bocadillo, dijeron que ya nos andaban, no nos daban a dar un soporte de dietas económico que nos correspondía. Hicimos un escrito y aún así dijeron que no iban a darnos la retribución económica que nos correspondía. Bocadillos, además, que venían con pan súper elástico haber estado al sol y... Se puede imaginar uno lo que es cuando el bocadillo está dándole el calor.
7: Els sindicats reclamen que s'abonen les dietes de manutenció a més de 30 agents implicats.
9: La Generalitat Valenciana està un curs més al costat de les famílies. Educació infantil de 0 a 3 anys, gratuïta i universal per a tots. Més suport per a conciliar, més oportunitats per a cada família, més llibertat per a triar. Perquè els primers anys importen i perquè créixer aprenent és créixer en llibertat. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
10: Vols conèixer els millors projectes finançats per IBACMSI i el FEDER, desenvolupats pels centres tecnològics en col·laboració amb empreses de la Comunitat Valenciana? T'esperem en l'acte que hem organitzat el 22 de setembre a les 9 del matí a l'Auditori Santiago Grisolia del Museu de les Ciències. Finançat per la Unió Europea. Generalitat Valenciana.
1: Són ara mateix les 7 i 28 minuts de la vesprada. Onda Cero en directe en la seva emissió per a la Comunitat Valenciana. Compromís ha dut a l'Agència Valenciana Antifrau l'entrada que el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, va rebre de la Federació Espanyola de Futbol per a assistir a la final del Mundial a Nova York el juliol. I aquesta entrada està valorada en 21.000 euros. Els valencianistes consideren que podria existir un conflicte d'interessos perquè els pressupostos de la Generalitat de enguany inclouen per primera vegada dos partides específiques per a la Federació de Futbol per un total de 90.000 euros. Isaura Navarro.
11: És a dir, una coincidència molt, molt curiosa. La Real Federació Espanyola de Futbol apareix en els pressupostos de Pérez Llorca al mateix temps que li regalen a l'únic president autonòmic li regalen l'entrada per a la final del Mundial. Quina casualitat. I tot això ni apareix en l'agenda del president ni en els regals rebuts.
1: Ho avançàvem en titulars. Alacant rep des de avui i fins al diumenge uns 21.000 creueristes aproximadament en 6 vaixells, 6 creuers, amb un impacte a la ciutat de més de 4 milions d'euros. Però, per a quasi 20 col·lectius i associacions veïnals, este és un exemple més de la pressió turística que patix Alacant. Juan Carlos Fresneda.
12: Sí, por eso han convocado para mañana sábado una manifestación bajo el lema Alicante al límite, menos negocio y más vida. Piden un cambio del modelo turístico y denuncian que el actual genera empleo precario y la saturación de los servicios públicos de los vecinos. David Yáñez es uno de los portavoces.
13: Este gran motor económico lo que ha producido es desabastecimiento en los servicios públicos y salarios indignos. Por ello reclamamos que la ciudad deje de estar supeditada a intereses económicos.
12: Denuncian, por ejemplo, que la limpieza no llega a los barrios periféricos porque se centra en las zonas turísticas o que el transporte urbano es insuficiente porque los autobuses o tranvías están siendo usados por los foráneos.
1: La Generalitat proposa l'automobilística xinesa Geely, que treballarà amb Ford a Almussafes a partir del 2028, li proposa replicar el model de col·laboració que el govern valencià està duent a terme amb Volkswagen, assegut un model que passa, per exemple, per la posada en marxa d'iniciatives educatives per a formar personal d'ací que treballi directament a les plantes de Sagunt i d'Almussafes. Carmen Ortí, consellera d'Educació.
14: Això són empreses punteres amb unes tecnologies de les quals nosaltres podem aprendre molt i ells també poden aprendre molt de nosaltres. I clar, va en aquesta línia, en preparar el nostre alumnat per al món de l'ocupació del futur.
1: A casa nostra, el 2025, es van diagnosticar 41.000 casos d'Alzheimer. Les organitzacions de pacients i familiars, amb motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer, que serà dilluns, aquestes organitzacions volen denunciar la situació d'abandonament institucional, al qual, segons asseguren, es veuen abocades milers de famílies que no poden assumir el cost econòmic de cures i d'innovacions mèdiques. Núria.
0: Santiago Llopis, president de la Federació Valenciana d'Associacions de Familiars de Persones amb Alzheimer, assegura que el sistema públic d'atenció està desbordat. Assenyala que d'aixòs 41.000 casos que es diagnostiquen en tota la comunitat, les associacions no poden atendre més de 3.500 persones.
15: Creo que los sistemas públicos se han de poner las pilas rápidamente porque el sistema tal como está creciendo en número de casos, en la gravedad y en la atención que necesitan, es necesario dotar de más medios públicos y privados para que se pueda prestar la atención que requieren las familias.
0: Els serveis sanitaris i d'atenció social, diuen les organitzacions, continuen estructurats entorn dels models pensats per a fases més avançades de dependència. Això genera, diuen, un buit assistencial en les etapes més primerenques de la malaltia. Este és un dels assumptes que han abordat avui experts i familiars en una jornada a València.
1: Això avui, demà dissabte, Castelló de la Plana acull el tercer congrés per a persones amb càncer i familiars de la Comunitat Valenciana. Més de 400 inscrits. L'objectiu és donar veu als pacients i humanitzar també el tractament de la malaltia. Juanjo.
7: El fòrum tractarà sobre la investigació oncològica, l'atenció sanitària, els drets de les persones amb càncer i l'impacte de la malaltia en l'àmbit laboral i social. Mayra és la presidenta de l'entitat.
16: Porque sabéis todos ya que de cada dos hombres uno va a tener cáncer y de que cada tres mujeres una mujer va a tener cáncer. Por lo tanto, yo creo que lo importante es el conocer la enfermedad. Y aquí lo que hay es eso, el conocimiento de la enfermedad, cómo actuar delante de la enfermedad. Queremos un 70% de supervivencia en el año 2030 y se está consiguiendo.
7: El Congrés comptarà amb la participació de més de 30 experts i tallers per als assistents.
1: I dos últims apunts abans dels esports. D'una banda, Asaja Alacant, que demana al Ministeri d'Agricultura una reunió urgent davant l'escalada que està experimentant el preu del gasoli agrícola, xifrant i xapujada en un 48% respecte a ara fa un any. I dels successos, d'altra banda, agents de la Policia Nacional han detingut avui a València tres dones presumptament carteristes que formen part d'una organització criminal itinerant d'origen romanès que actua principalment a la zona centre de la capital valenciana, les seues víctimes són en la seua majoria turistes, una operació que ha dut a terme avui la Policia Nacional. Canviem una miqueta avui els esports.

0: Passem del futbol al bàsquet. Hola, Sergi López.
1: Què tal? Bona vesprada.
0: I per què parlem avui de bàsquet?
1: Parlem molt de bàsquet perquè avui ha sigut presentat Nikola Mirotić. No sé si s'escolta bé, jo crec que sí. Hem presentat a Nikola Mirotić com a nou jugador de València Bàsquet en la prèvia de la Supercopa, que arranca demà a Badalona. Les noves el torn per a València Bàsquet davant del Barça. És el millor fitxatge de la història de València Bàsquet, almenys en quant a currículum d'un jugador que arriba nou a València Bàsquet, MVP de l'Euro Lliga, jugador de la NBA, els Chicago Bulls, els Pelicans, per exemple, de la NBA, ha jugat a Milà, ha jugat a Mònaco, ha jugat al Barça, al Real Madrid. És un fitxatge del relumbró que, a més, va estar en la convocatòria de la Supercopa. Ha rescindit València Bàsquet el contracte d'Elias Valtonen, que causa baixa, però sí que va estar en eixa convocatòria. Mirotić, diu Xavi Albert, l'entrenador, que a la Supercopa van a competir i amb la intenció d'emportar-se el títol.
2: Espero lo máximo, ya es partido oficial, vamos con toda la ambición y todas las ganas de realizar una gran Supercopa y por tanto de disputarla, porque queremos ganar el título.
1: Amb intenció de guanyar el títol, diu Xavi Albert, veurem si ho aconseguís. València ja van jugant diumenge davant la Reial Societat del València, davant el Villarreal, el Llevant Unió Esportiva. Recordem, 21 d'octubre, la data que ha posat la Lliga per al partit suspès l'altre dia al Ciutat de València. Sí. El rival del Llevant serà el Villarreal, que respira més tranquil després de la victòria d'ahir davant el Màlaga. Víctor Flanc, bona vesprada.
3: Què tal, Sergi? Bona vesprada. I efectivament es lleva una pesada motxilla de damunt el Villarreal Club de Futbol després de la seva victòria nit en Màlaga per un gol a 3 i guanya temps Íñigo Pérez per tal d'encarar amb més tranquil·litat el partit del proper diumenge davant de Llevant. Per la seva banda, el Castelló juga demà a casa o fa davant del Tenerife per tal de mantenir el liderat de la segona divisió.
1: Gràcies, Víctor. O té pitjor l'Elche, que busca la seva primera victòria esta jornada davant l'Espanyol. Felipe Canals, bona vesprada.
4: Buenas tardes. Desde las 9, el Elche buscará su primera victoria del curso en el RCD Stadium contra el Español de Manolo González, que viene de perder frente al Rayo Vallecano. El Elche se agarra que sus números son mejores lejos de casa que en el Martínez Valero. De hecho, los dos únicos puntos que acumula se han conseguido lejos del Martínez Valero. Y el Eldense recibe mañana a las 6:30 al Eibar en el nuevo Vigomat, en el primer partido de Javi Calleja como técnico azulgrana.
1: Gràcies, Felipe. I pendents de l'actualitat de l'Hèrcules a la capital, a la cantina. David Esteve, bona vesprada.
5: Bona vesprada. Con el debut de Isaac Oben, así afronta el Hércules la cita que tiene este domingo a partir de las 8:30 de la tarde frente al Juventud de Torremolinos. Un Beto Compain que ha confirmado hoy el regreso, el estreno del extremo, además de las bajas de Oriol Soldevila y de Guti, que se van a perder el partido por lesión. Busca el Hércules la primera victoria como local de la temporada.
1: Gràcies, David. No hi haurà problemes d'horatge el cap de setmana. Ara ens ho comptes, per tant, el partit de diumenge, al fresquet, però sense aigua, que ja és que érem passats per avui a Víctor i jo.
0: Tu estaves ahí, no?
1: Al costat de Víctor i Jordi Andrés, baix del paraules.
0: Molt bé, pues este cap de setmana ara ho contem, però serà molt més sec.
1: Vinga, va.
0: Gràcies, Sergi.
1: Gràcies, adeu.
0: Adeu. I el cap de setmana, com dèiem, arriba dividit en dos, perquè demà dissabte encara tindrem inestabilitat, sobretot a les comarques d'Alacant i de Vesprada. Ahir encara podrem tindre algunes pluges que poden ser puntualment fortes, però ja de cara a diumenge el sol tornarà a imposar-se a tot el territori, amb temperatures cap amunt, màximes de vora 30 graus a la costa. Així està la Comunitat Valenciana a 18 de setembre de 2026. Continua la ràdio, continua la brújula d'Onda Cero en directe amb Marta García Ayer i amb tot el seu equip. Bona vesprada i molt bon cap de setmana.
6: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
7: Onda Cero València.
8: En Nissan Almenar, tu Nissan al mejor precio, con hasta 10 años de garantía. Sin dudar, Nissan Almenar.
9: Ruth, soy Sara, de equipo Juana Crespo. Tengo los resultados.
10: Venga, dime.
9: ¿Que estás embarazada, Ruth? ¿Ruth? ¿Me oyes? ¿Hola?
11: Nos encanta cuando os dejamos sin palabras. Como Ruth, miles de mujeres ya han recibido nuestra llamada para decirles: sí, estás embarazada. Equipo Juana Crespo, medicina reproductiva de alta complejidad.
12: Este es el sonido que hace un camión eléctrico de Grupo Torres.
10: Exacto, no se oye nada. Lo mismo que contamina. Grupo Torres, más de 100 años moviéndonos hacia el futuro y ahora con cero emisiones. Grupo Torres, tradición, confianza e innovación en la misma dirección.

0: Y tocada y también debuta como titular el último fichaje, Brian Zaragoza, en el conjunto ilicitano. Lemar, Morcillo, Cepeda y Ferniño son las novedades en el conjunto de Anselmi.
1: Gracias, José. ¿Y cómo dejamos ese partido entre el Dubai y Real Madrid Supercopa de la Euroliga, David?
2: Después de dos triples de Jaime Pradilla y otros dos de Lubabu Cabarrot, el Madrid domina por 4-77-81 a 3-45 para el final.
1: Gracias, David. Sigue el deporte. Vienen más compañeros de Onda Cero a contaros lo más cercano. Son las 9 menos 10, son las 8 menos 10 en Canarias.
3: La brújula de Radio Estadio.
4: La brújula del Radio Estadio con Víctor Frank.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Continuem en la brújula del Radio Estadio. Fèmara fins a les 9 de la nit amb tota la informació esportiva. Centramos ja en la Comunitat Valenciana. Setmana sense descans, arranca una nova jornada i ho fan uns minutets a Cornellà al Prat, on l'Elx juga davant de l'Espanyol. Els d'Anselmi busquen una victòria que s'està resistint en les últimes jornades. El diumenge serà el torn per al València. I també tindrem el primer derbi de la temporada entre un Villarreal, que a nit va estrenar el seu casiller de victòries, i el Llevant, que ha vist com aquesta setmana se tenia que aplaçar el seu partit. I per cert, un cap de setmana ho mirem també al món de la cistella amb la estrena oficial de nou València Bàsquet, amb Mirotis com a gran novetat en la Supercopa. Així que anem ja a cadascuna de les emissores d'Onda Cero al llarg i ample de tota la Comunitat Valenciana. Arrenquem per Onda Cero València en el Cap i Casal, precisament pendents d'aquesta competició de bàsquet. Sergi López, què tal? Bona vesprada.
6: Què tal? Bona vesprada. Efectivament, parlem i molt de bàsquet avui en clau valenciana, perquè ha sigut presentat Nikola Mirotić com a nou jugador taronja, firma fins a final de temporada, i la desvinculació d'Elias Valtonen permet que Nikola Mirotić, i arribat el transfer, puga estar a la Supercopa. Demà juga València Bàsquet davant el Barça a les 9 de la nit a Badalona, defend títol, i allí estarà Nikola Mirotić, que ha dit que encara té fam de títols.
7: Aún sigo con hambre, con hambre de ganar. Yo creo que algo que no se me ha ido. En todos los sitios que he estado, de España a Italia, a Francia, he ganado títulos. Y yo espero seguir haciendo esto con Vanessa Valencia. Ellos ya van hacia ese ritmo, van hacia allá, y yo simplemente pues espero que pueda ayudar al equipo ir hacia esa dirección.
6: A més, ha parlat també l'entrenador de València Bàsquet, Xavi Albert, que diu que van a la Supercopa per a guanyar el títol.
8: Espero lo máximo. Ya es partido oficial. Vamos con toda la ambición y todas las ganas de realizar una gran Supercopa y, por tanto, de disputarla, porque queremos ganar el título.
6: Això sí, parlem de bàsquet en clau futbolística. El València i el Llevant juguen diumenge en Vixe Derby en clau llevantinista davant el Villarreal. Amb les absències d'Hugo Sotelo i Etayong, podria alinear el mateix 11 que tenia previst Luis Castro en l'últim partit davant l'Atlètic Club, el que es va suspendre. I en el València el que sí estarà és Guido Rodríguez, que tenia problemes després de patir una xafada en l'últim partit. Ha entrenat entre cotons al llarg de la setmana, però avui ha completat la sessió amb els seus companys i, per tant, estarà en la convocatòria, on també estaran Benjuma i José Luis Gallà.
5: Gràcies, Sergi. La última hora que ens arribava des de Alacant i a la província de Castelló, i més concretament a Villarreal, el conjunt groguet per fi s'ha tret de damunt una pesada motxilla després d'aconseguir a nit a Màlaga la primera victòria dels de la Plana, abandonar el primer pas per tal d'esborrar dubtes amb la clara victòria davant del Màlaga per 1-3 i després de firmar per moments un molt bon partit. Tranquil·litat per als de la Plana, que deixen enrere els llocs de descens, i per al seu tècnic Íñigo Pérez, que començava a ser ja discutit. A més, cal destacar el bon partit d'alguns futbolistes, com és el cas d'Alberto Moleiro, designat millor jugador del partit, i qui assegurava que el planter està a gust amb el sistema de futbol que està de moment implantant el nou tècnic navarrès.
9: Pues la verdad que nos gusta mucho la idea, confiamos mucho en él, confiamos en nosotros mismos, sabíamos que iba a llegar la primera victoria, y ahora por más, tenemos que mirar para arriba, tenemos un equipazo, así lo demostramos el año pasado, y tenemos que aspirar alto, porque pienso que no tenemos techo, tenemos que mirar para arriba y bueno, vamos a seguir.
5: Moleiro, que per cert en el Villarreal va estrenar una nova posició, perquè si Marcelino jugava habitualment en manda, Airo va fer de número 10 per darrere del davanter. Va ser el tècnic del Villarreal, Íñigo Pérez, que seguirà apostant per Moleiro en esa demarcació. I qui juga demà és el Club Deportivo Castellón, líder de la segona divisió, i ho fa a Castalia, al seu temple, davant del Tenerife. En

0: perquè crec que tenim una gran oportunitat per a fer la segona victòria consecutiva, cosa que tant ens va costar l'any passat, doncs per a fer-ho ja de bones a primeres, i per això estem treballant aquesta setmana.
1: Y en segunda federación, el Intercity, que juega el domingo a partir de las 12 frente al Lorca Deportiva. Quiere mantener Carlos de las Cuevas la imbatibilidad después de una victoria y un empate. En Polideportivo destacamos ese partido que va a disputar el Orneo Alicante el domingo a partir de las 12:30 frente a Caserío Ciudad Real.
2: Gràcies, David. I ja saben, tota la jornada, al cap de setmana, al Radio Estadio d'Onda Cero. Us deixem la brújula. Bona vesprada. Adéu.
3: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.